tenen.

Xavi Sánchez in the DJ booth spinning the decks.

snake.

West my West.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera. Watch out.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

Que vaig al cotxe? Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

El cap a les metes, el cor a la platja, de fer les maletes i quasi sempre tirar l'equipatge. Escric en negreta, pinto el paisatge,

0: cena. El sol que ve amb la primavera.
1: Toc de queda, fem un toc i quedem. On les palmeres rere l'estació del tren. Pel que ens queda, fem-ho per tot el convent. Fins que l'àngel i el dimoni arribin al mateix moment.
0: Digue'm que ho entens, sincerament. Estic triant el present i cremant la cartera.
1: Yeah.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera. Hey, hey.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla interceptats dijous passat per Israel han començat a tornar cap a Catalunya en les darreres hores. Una de les tripulants, Mariona Tasquer, estudiant de l'UB de 20 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet, ha arribat aquest dissabte al migdia. L'escoltem.
3: I bueno, això amb tota la complicitat dels estats europeus que han permet que es dugui a terme aquesta intercepció, que han permet que s'enduguessin aquestes dues persones a la Palestina ocupada i que més enllà de paraules buides no estan duent a terme cap tipus d'acció per exigir veritablement el seu retorn a casa amb la seva, amb la garantia de la seva integritat física.
2: Tasquer s'ha afegit també aquest passat vespre a la manifestació pel centre de Barcelona que reclamava precisament l'alliberament de Tiago Ávila i Saif Abukeshek, tots dos detinguts per Israel. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Molt bon dia. Comencem aquesta jornada de diumenge que serà molt semblant a la que vàrem tenir ahir dissabte, amb un cel ben carregat de núvols, però que avui sí que ens deixaran més precipitacions. De fet, aquestes hores del matí ens deixen algun ruixat, sobretot al sector del Pirineu i Prepirineu més lleidatà, i a les immediates hores també es deixarà veure alguna gota a la zona dels ports. Però al matí, com diem, es presenta molt ennuvolat, amb alguna clariana que es podrà veure, sobretot a la Costa Brava. Al migdia, les temperatures inclús es recuperaran lleugerament i a la tarda tornarem a tenir una reactivació de les precipitacions que s'iniciaran per les comarques de Ponent i aniran abraçant el conjunt del Pirineu i també a les comarques de la Catalunya Central. Alguna precipitació també podrem veure a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
2: I d'altra banda, les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments en recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència va començar a les 10 del matí d'ahir dissabte i es va acabar resolent a quarts d'11 de la nit i ha afectat totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. Parlem ara de cultura perquè Eros Ramazzotti ha fet parada al Palau Sant Jordi per presentar una història important de títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars publicada l'any 1985. I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos, al tram final del partit. Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la gent gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes. Que difícil. Mentre que l'escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles en les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat

0: per al curs 2026-2027, que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos, de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702, mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat a 3 concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, webabrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026 amb dues categories: el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la setena marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera.
3: T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
4: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
5: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Obrera i també a radioobrera.cat.
6: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
5: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
7: Ràdio Obrera, sempre al teu costat.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: de la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla interceptats dijous passat per Israel han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Una de les tripulants, Mariona Tasqué, estudiant de la Universitat de Barcelona de 20 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet, va arribar ahir al migdia. L'escoltem.
3: I bueno, això amb tota la complicitat dels estats europeus que han permet que es dugui a terme aquesta intercepció, que han permet que s'enduguessin aquestes dues persones a la Palestina ocupada i que més enllà de paraules buides no estan duent a terme cap tipus d'acció per exigir veritablement el seu retorn a casa amb la seva, amb la garantia de la seva integritat física.
2: Ahir al vespre, Tasqué també es va afegir a la manifestació pel centre de Barcelona que reclamava l'alliberament de Tiago Ávila i Saif Abu Keshek, tots dos detinguts per Israel. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència va començar sobre les 10 del matí i es va acabar resolent a quarts d'11 de la nit i ha afectat totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. Això sí, es podien continuar demanant medicaments sense recepta. I les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre accidents de trànsit i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des del 2014. Ho ha explicat a la CN Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària. I és que cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. I en l'àmbit local, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona aquest dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort violenta. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família i a l'entorn de la víctima, així com a la persona que va resultar ferida. I en cultura, Eros Ramazzotti va fer parada ahir al Palau Sant Jordi per presentar una història important de títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars publicada l'any 1985. I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la gent gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I les pors, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes. Que difícil! Mentre que l'escola Francesc Petoni Sartí, dimecres 27 de maig, tindrà lloc al darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció.

0: Dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del casal d'estiu municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny a divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat a 3 concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, webabrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026 amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la setena marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bolet.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
2: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los noventas.
3: Los temazos de siempre.
2: Las mejores melodías.
4: Y muy buen rollo.
5: Y muy buen rollo.
6: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
7: Déjate llevar por el sonido remember de DJ Rufo.
2: Déjate llevar por el sonido remember de DJ Rufo.
8: Sonido remember.
2: Radio Obrera.
9: Radio Obrera.
10: Marquem la diferència.
11: Connecta't a Ràdio Obrera.
12: Les novetats musicals del panorama nacional i internacional.
13: Els clàssics de sempre.
14: I la informació que més t'interessa.
15: Escolta'ns al 107.9 de la FM.
16: A internet a www.radiobrera.cat
17: i a través de les aplicacions mòbils.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla interceptats dijous passat per Israel ja han començat a tornar cap a Catalunya en les darreres hores. Una de les tripulants és Mariona Tasqué, estudiant de la UB de 20 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet. L'escoltem.
3: I bueno, això amb tota la complicitat dels estats europeus que han permet que es dugui a terme aquesta intercepció, que han permet que s'enduguessin aquestes dues persones a la Palestina ocupada i que més enllà de paraules buides no estan duent a terme cap tipus d'acció per exigir veritablement el seu retorn a casa amb la seva, amb la garantia de la seva integritat física.
2: Tasqué també es va afegir ahir al vespre a la manifestació pel centre de Barcelona que reclamava l'alliberament dels detinguts per Israel. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat després de l'error informàtic d'ahir a l'hora de dispensar medicaments en recepta després de 12 hores amb problemes. La incidència es va acabar resolent a quarts d'11 de la nit i va afectar totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. I marxem ara fins a Olot, que acollirà la segona edició del Festival Infanteria del 13 al 16 de maig. Enguany posarà el focus en els vincles dels nadons amb tallers, jocs i també un espectacle de circ. L'esdeveniment té com a públic objectiu infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, però també professionals del sector educatiu infantil. Des d'Olot FM ens ho explica Néstor Carvajal.
4: Es presenta la segona edició del Festival Infanteria. Es tracta de 4 jornades al centre d'Olot adreçades als infants de 0 a 3 anys i totes les seves famílies. El regidor d'Educació, Josep Quintana, destaca que no hi ha festivals d'aquest tipus arreu de Catalunya i això el fa inèdit.
5: És una de les missions que té l'àrea de Cultura i Educació, donar aquesta visió, de que són dues coses que es toquen. I per tant vam dir, escolta'm, si hem de fer un nou festival ha de ser algun tema educatiu. I per tant fem un festival d'educació que, com deia l'Anna abans, doncs no, jo diria que no n'hi ha tants, Hi ha coses d'educació, moltes coses, activitats molt maques, però com a festival aquesta cosa que tingui de part formativa, però també aquesta part, diguéssim, relacionada amb venir, amb fer teatre, amb descobrir coses, doncs no n'hi ha tant.
4: Com a dada, només a Olot, els infants de 0 a 3 anys representen aproximadament el 2,3% de la població, amb gairebé 890 nens i nenes.
2: I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Abrera Informació. L'agenda. Amb Benabel Gómez.
7: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la gent gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta, oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que l'escola Francesc Petoni Sartí, dimecres 27 de maig, tindrà lloc al darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
6: Abrera Informació, l'agenda.
7: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702, mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol.

0: esportiva d'estiu municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la setena marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes, divendres 18 de setembre Xavi Franquesa portarà Escocia i divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
7: Hola, soy J.C. Ramón.

0: Ràdio Obrera, la ràdio del cap de setmana.
1: Allà on siguis, nosaltres hi serem. 3W, radioobrera.cat.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Una dona de 57 anys ha mort aquesta passada matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire. Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per intentar extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior, però finalment ha mort. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment i els Mossos d'Esquadra ja s'han fet càrrec de la investigació de les causes de l'incendi. I alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla, interceptats dijous passat per Israel, han començat a tornar cap a Catalunya en les darreres hores. En paral·lel, alguns centenars de persones es van concentrar aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, concretament al Passeig de Gràcia, per demanar l'alliberament per part d'Israel de Tiago Ávila i Saif Abu-Keshek, tots dos detinguts. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat al servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica durant la jornada d'ahir. La incidència va començar a les 10 del matí i no es va resoldre fins a quarts d'11 de la nit i va afectar totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. I a Barcelona, el Parc Güell renovarà l'enllumenat dels camins principals de les escales dels Jardins d'Àustria i de la zona de jocs infantils del carrer d'Olot per millorar així la visibilitat en els recorreguts habituals i incrementar la sensació de seguretat. Les noves il·luminàries seran més eficients amb un baix impacte ambiental i integrades en l'entorn, i l'objectiu de l'Ajuntament amb els treballs és millorar l'experiència d'ús del parc i reforçar-ne el paper com a gran espai verd de passeig i desconnexió per a la ciutadania. Els treballs, que començaran durant la tardor, s'allargaran un any i mig. I l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat 2 dies de dol per la mort ahir d'una dona al matí, com diem, a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, demà dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el condol a la família i entorn de la víctima així com a la persona ferida. I en cultura, Eros Ramazzotti va fer parada ahir al Palau Sant Jordi per presentar una història important de títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985. I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes podrien ser avui campions de Lliga si el Real Madrid no és capaç de guanyar a l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la gent gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al casal social del barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al casal de la gent gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta, oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig, dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I les pors, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes. Que difícil! Mentre que l'escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva.

0: Operarà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major de Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: ¿Qué hora son, mi corazón?
5: Hora 23.
6: Te lo dije muy
7: clarito. Permanece a la escucha.
8: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
5: Hora 23.
8: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
5: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
8: A Ràdio Abrera, hora 23.
9: Ràdio Reloj.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
9: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
10: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
14: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous

0: a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, en

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ahir va Bukesheki i Tiago Ávila, els dos activistes de la flotilla global sumut detinguts per Israel, continuaran retinguts. Tots dos han passat a disposició judicial aquest matí als jutjats d'Ashkelon després de ser arrestats dijous en aigües internacionals. D'aquesta manera, el jutge ha ordenat prorrogar dos dies més la seva detenció. A Bukesheki i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures. I en successos, el sistema d'emergències mèdiques ha atès tres persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc dels fets i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers hi han destinat 5 dotacions, que també han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat. I l'Ajuntament de Camprodon ha interposat per males conductes 50 multes en la gestió de residus, algunes reincidents. A través de les tres càmeres de videovigilància instal·lades a diferents punts del municipi, el consistori ha sancionat alguns veïns. Paral·lelament, també es treballa en la implementació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats. Des de Ràdio Ripoll ens dona més detalls Judit Espert.
3: A finals de l'any passat, Camprodon va instal·lar càmeres en tres àrees d'aportació per combatre les males pràctiques en la gestió de residus. Des d'aleshores i fins ara, el consistori ha sancionat fins a 50 conductes, algunes per veïns reincidents. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
4: Ojalà no haguéssim hagut de posar cap multa, però la veritat és que la gent és molt incívica, la gent no utilitza bé el reciclatge i la veritat és que sí que us haig de dir que estem molt satisfets del funcionament que tenim i ja estem sobre la taula plantejant posar-ne més punts. Nosaltres podem entreure que hi ha la primera implementació, no?, i que tu et pots equivocar, tothom té dret a equivocar-se i per tant et pots equivocar. En una primera d'això és de 100 euros, però sí que és veritat que si ets repetitiu te'n vas a 300, 600 i fins a 3.000 euros.
3: Dins del mateix projecte, el consistori ja engegat la segona iniciativa, la que contempla la renovació de tots els contenidors, amb la col·locació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats.
2: Parlem també de cultura. Eros Ramazzotti ha fet parada aquest dissabte al Palau Sant Jordi per presentar una història important, títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 85. I en els esports, ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna, que deixa els blaugranes a tocar del títol. Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al patí de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge, 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la gent gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta, oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig, dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes. Que difícil. Mentre que l'escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93-770-2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, els nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93-770-3458 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93-770-5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvolupa

0: El cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartells de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la setena marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franqués aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
5: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
7: Big Friday on Air.
8: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
7: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
9: Oh, now, like
7: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
10: A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio...
7: El cap de setmana a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Marquem la diferència. Connecta't a Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
11: Envia'ns els teus comentaris.
7: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
12: RadioAbrera.cat.
7: Connecta't a nosaltres.
12: Connecta't a nosaltres.
7: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Ahir va Bukeshek i Tiago Ávila, els dos activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel, continuaran retinguts. Tots dos han passat a disposició judicial aquest matí als jutjats d'Ashkelon després de ser arrestats dijous en aigües internacionals. El jutge ha ordenat prorrogar dos dies més la seva detenció. A Bukeshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma al nord de Gaza, han començat a més una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures. Israel acusa els dos activistes i especialment a Bukeshek de tenir vinculacions amb Hamas. I una dona de 57 anys ha mort aquesta passada matinada en un incendi a un habitatge de Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonai. Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès la dona que havien rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. Els Mossos d'Esquadra ja s'han fet càrrec de la investigació de les causes. I el sistema d'emergències mèdiques també ha atès tres persones en un accident entre un cotxe i un autocar a l'autopista AP7 al Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donat d'alta al lloc dels fets i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra també van detenir el passat dia 16 un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer en una aplicació de cites. La investigació va començar a mitjans de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI d'un hospital de Badalona en estat molt greu. El detingut de 30 anys i amb antecedents als Estats Units per fets similars utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones. I tornem a parlar del trànsit perquè les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre accidents de trànsit i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des del 2014. Ho ha explicat a la CN Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària. I és que cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. I en els esports, victòria del Barça per 0-2 ahir al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Robert Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Els blaugranes, si avui el Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al patí de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge, 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. mentre que l'escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i, a més, el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres, dia 8, tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al parc de Can Morral, amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027, que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos, de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026 amb dues categories, el cartell de Festa Major oberta a la població en general i un premi únic de 300 euros i el cartell

0: temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de festa major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Radio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana. Radio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Ràdio Brera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació. Amb tu.

0: més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Off of the gram. Bitches love the gram.
3: Oh, wait, shit.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1er de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda i les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord.
3: A més, els vehicles passants no poden circular des de les 5 del matí fins a les 10 d'aquesta nit per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En successos i referent a aquesta operació tornada, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7 a Maçanet de la Selva.
3: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un han estat greu i l'altre han estat menys greu.
1: I més successos, una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire.
3: I paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut també aquesta nit una menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval, de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
1: I la flotilla ha denunciat que l'acord colonial israelian ha decidit allargar 2 dies la detenció dels 2 activistes retinguts per Israel, Saif Abu Keshek i Tiago Ávila.
3: A Bukeshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Aquesta passada matinada hem tingut l'arribada de precipitacions que sobretot han quedat concentrades al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, i també a les comarques de Ponent. Al matí també teníem algun ruixat que quedava restringit a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Tarragona, i tots ells ens han deixat ben poquets litres. Amb prou feines hem superat els 5-7 litres per metre quadrat. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que ara, i a primeres hores de la tarda, amb prou feines passem dels 22 a 23 graus als valors més elevats. Pendents de les immediates hores de l'arribada de més precipitacions aquesta tarda, que quedaran restringides sobretot a les comarques de Ponent i també al sector més occidental del Pirineu i Prepirineu, i en certs moments inclús ho podran fer amb intensitat. També algun ruixat es deixarà veure sobretot a la zona del Ripollès i alguna gota despistada a les comarques interiors de Barcelona i també de Girona. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, victòria ahir del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit.
0: Informació. L'agenda amb Benavell Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al patí de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys. A l'Escola José Fina Ibáñez, divendres dia 8 es farà el taller Les rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes. Que difícil. Mentre que l'escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 4:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93-770-2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, els nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93-770-3458 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93-770-5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026 amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica

0: de maig d'11 a 12:15 a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
4: Y me pregunto si pudiera ser.
3: Amb tots els èxits del panorama nacional.
4: Quiero

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
2: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
0: Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Des de les 12 fins a 2:15 d'avui diumenge han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 48.228 vehicles, el 17,2% dels 280.000 previstos fins a la mitjanit d'avui. I és que l'operació de tornada del pont de l'1 de maig preveu que, sobretot des d'ara a les 3 fins a les 6 de la tarda, hi hagi el gran cúmul de vehicles, on les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord. Precisament per això els vehicles pesants no poden circular des de les 5 fins a les 10 de la nit per la P7 entre Maçanet de la Selva i Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits de la marxa. Precisament ara mateix, en actualització del Servei Català de Trànsit, les vies presenten poca acumulació de vehicles, tot i que a l'AP7, entre sobretot l'Alt Penedès i el Baix Penedès, en direcció Barcelona, i també entre el que seria la Roca del Vallès i Cardedeu, hi ha circulació intensa en aquests dos punts. I precisament en successos i sobretot a l'AP7 a Maçanet de la Selva, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar. L'autocar portava 44 passatgers, una dona ha estat donada dalt del lloc i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, un en estat greu i l'altre en estat menys greu. I seguim en successos, ja que una dona de 57 anys i el seu gos han mort aquesta matinada en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella. I en plana internacional, la flotilla Global Summit ha denunciat que la cort israeliana ha decidit allargar 2 dies la detenció dels dos activistes retinguts per Israel, Saïf Abu Kashek i Tiago Ávila. Van ingressar a la presó de Shikma, al nord de Gaza, i han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures. I seguim encara en aquesta plana, ja que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat ara amb una retirada més gran de militars a les bases nord-americanes situades a Alemanya, que inicialment el Departament de Defensa havia xifrat en 5.000 efectius. En paral·lel, també el president nord-americà ha ratificat i ha assegurat que revisarà l'últim pla de pau enviat per l'Iran fa 48 hores. I tornant a casa nostra, l'alberg municipal del Serós, el Segrià, obrirà portes demà dilluns per donar servei d'allotjament a persones en situació de vulnerabilitat que busquin feina durant la campanya agrària. I parlem en clau cultural, ja que el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova convida a viatjar 150 anys enrere amb 4 locomotores de vapor. Ja en esports, avui el Barça podria ser campió de Lliga si l'Espanyol guanya el Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, espais d'acompanyament familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I les pors, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que a l'Escola Francesc Petoni i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 2 quarts de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del casal de joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024 als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida a Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral.

0: Espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franqués aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
6: Cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i sobretot molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
7: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
6: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
3: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: La ràdio més propera. Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. El 32,3% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona després de les vacances del pont del 1er de maig, segons les dades del Servei Català de Trànsit. En total, entre les 12 i les 3 d'avui han arribat 90.565 vehicles dels 280.000 que es preveuen que ho facin fins a la propera mitjanit. Tot i que el retorn està sent esglaonat, avui diumenge al matí s'han registrat algunes complicacions. A hores d'ara hi ha retencions a l'A2, a l'altura de Jorba, i a l'AP7 en diferents trams. En concret, en sentit sud a Sant Celoni i a Santa Maria de Palautordera, i també entre Cardedeu i Llinars del Vallès. En sentit nord, les complicacions es concentren a Subirats, a l'Alt Penedès, però també hi ha dificultats entre el Vendrell i Creixell, al Baix Penedès. I precisament en trànsit, però en plana de successos, aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a l'AP7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un ha estat greu i l'altre ha estat menys greu. I seguint en plana de successos, una dona de 57 anys i el seu gos han mort aquesta matinada en un incendi d'habitatge a Vilanova i la Geltrú. Paral·lelament, també en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit un menor per la mort a Marba Blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona. I seguim a casa nostra, en aquest cas ens seguim a Barcelona, ja que mig miler de ciclistes s'han sumat al migdia a la 5a Quidical Mas de Barcelona per reclamar una ciutat més pensada per anar amb la bicicleta i reivindicar els drets dels infants a desplaçar-se sobre dues rodes amb seguretat. Els usuaris reclamen carrils bici més segurs a la capital catalana i ampliar l'oferta d'aparcaments al voltant dels col·legis, entre d'altres. I ens n'anem fins al Segrià, on el municipi de Serós obrirà portes aquest dilluns per donar servei d'allotjament a persones en situació de vulnerabilitat que busquin feina durant la campanya agrària. L'equipament de titularitat privada disposa de 40 places distribuïdes en 2 mòduls totalment equipats. Ja en cultura seguim a la plana de Lleida, ja que la 37a edició de la Fira de Titelles de Lleida, precisament, aplega centenars de persones als carrers i places de la capital del Segrià durant l'últim matí de celebració del certamen, malgrat l'amenaça de pluja. Durant 4 dies, els Titelles han estat els protagonistes en una vintena d'espais, amb 95 actuacions de 29 espectacles de 27 companyies. I en esports, ara tot just està a punt de començar el partit entre les semifinals de Champions femenina entre el Barça i el Bayern. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que l'Escola Francesc Platoni Sartí, dimecres 27 de maig, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles en les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 2 quarts de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al parc de Can Morral, amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027, que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos, de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93-770-2702, mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024 als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93-770-3458 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93-770-5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartells de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles

0: Socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90s.
1: Los temazos de siempre.
0: Las mejores melodías.
2: Y muy buen rollo. Y muy buen rollo.
3: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
4: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
0: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
5: Al cap de setmana, passa-la amb nosaltres. Al cap de setmana, passa-la amb Ràdio Obrera.
6: Què escoltes al mòbil?
7: Ràdio Obrera.
6: Ràdio Obrera?
7: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
6: En directe?
7: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
6: No.
7: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Obrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioobrera.cat.
6: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Obrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
8: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

pensar, tu em segueixes fent mal, em segueixes afectant.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. La plantilla de la Central Internacional d'Atenció al Client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis Contact Center ha convocat una vaga indefinida a partir de demà dilluns 4 de maig. Es tracta de la resposta a l'expedient de regulació d'ocupació L'ERO, que l'empresa ha anunciat per acomiadar 132 dels 340 treballadors i que entenen que respon a un procés de deslocalització del servei a països com Bulgària, Polònia o les Filipines. El col·lectiu ha anunciat una manifestació per demà mateix que arrencarà a les 11 a la seu de l'empresa al World Trade Center de Barcelona. I el 32,3% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana després de les vacances del pont de l'1 de maig, segons el Servei Català de Trànsit. Es preveu que retornin 280.000 vehicles fins la propera mitjanit. A hores d'ara anem a repassar l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 i retencions de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera en sentit sud. Més endavant hi ha cua de Llinars a Granollers en sentit sud. A la mateixa autopista AP7 hi ha lentitud de Roda Barà al Vendrell en sentit nord. També lentitud i aturades entre Santa Oliva i Banyeres del Penedès en sentit nord. Retencions entre Castellví de la Marca i Vilafranca del Penedès en sentit nord. I més endavant lentitud a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord, en sentit Martorell. A la C31 hi ha retencions de Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro en sentit Pedreres. A la C65 hi ha cua de Santa Cristina d'Aro Llagostera en sentit Girona. A la Nacional 2 hi ha retencions a Vidreres i arribant a Tordera en sentit sud. A la C35 hi ha intensitat a Vidreres i cua de Llinars, la Roca del Vallès en sentit Granollers. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada de Sant Vicenç de Montalt a Llavaneres i del Masnou a Tiana en sentit Barcelona. A l'altra C32, a l'autopista del Garraf, hi ha intensitat de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2 hi ha cua jorba en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: I en plana internacional, l'Organització de Països Productors de Petroli, l'OPEP, augmentarà la producció de cru amb 188.000 barrils diaris a partir de juny. L'increment, però, continua sent simbòlic, mentre continuï tancat l'estret d'Hormuz per la guerra a l'Orient Mitjà. I en plana cultural, a Catalunya, el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova ha convidat a viatjar 150 anys enrere amb 4 locomotores de vapor. Es tracta d'una proposta única a la península Ibèrica, on els visitants poden pujar i veure maquinària ferroviària restaurada en un museu que reviu aquestes màquines que un dia van córrer per les vies de casa nostra. Hi ha esports ara mateix en joc el Barça-Bayern de semifinals de la Champions. Ara mateix el Barça va 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que a l'escola Francesc Petó i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles en les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 2 quarts de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del casal de joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al parc de Can Morral, amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027, que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos, de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024 als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida a Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses en...

0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
3: Soy J.C. Argandoña.

0: de la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: receta. Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Si és un èxit, sona Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. El 51,1% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona després de les vacances del pont del 1 de maig. Segons el Servei Català de Trànsit, en total entre les 12 i les 5 d'aquesta tarda han arribat uns 143.175 vehicles dels 280.000 que es preveuen que ho facin fins a la propera mitjanit. Per ara registren complicacions, sobretot a l'AP7 Nord, entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès en sentit Barcelona, i al sud de l'AP7 el seu pas pel Penedès en sentit Barcelona, també retencions significables. També a la B10 a Sant Adrià de Besòs, circulació especialment congestionada en direcció a Barcelona, i a la C65 a la Costa Brava i a la C32 al Maresme, també retencions considerables. Moment de conèixer la previsió del temps per aquesta tarda. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Aquest diumenge està marcat a primeres hores del matí per ruixadets de poca importància, sobretot que han afectat a l'interior de Catalunya. Amb un migdia, les temperatures han reculat respecte a les d'ahir dissabte, i és que els valors més elevats no han superat els 22-23 graus. A primeres hores de la tarda han lliscat per la Costa Daurada i Costa Central alguns plugims de poca importància i que en el mateix moment també s'endinsaven per la franja de Ponent una banda de precipitacions molt més destacada, que anaven amb molta més intensitat i que aquestes hores de la tarda també afecten el Pirineu i Prepirineu més occidental. També al Pirineu central tenim ruixats. Acabarem doncs la setmana amb aquest rebombori meteorològic i demà dilluns el començarem amb un matí amb moltes més estones de sol, sobretot comarques de Girona, de Barcelona i també a la franja de Ponent. En canvi, la resta del cel serà molt més variable, i és que ens creuarà un front que ens portarà precipitacions a partir del migdia. Molta precaució, sobretot a la zona dels ports, perquè aniran acompanyades de tempesta, i també al sector del Ripollès, Garrotxa, Osona i també de la Cerdanya, aquests ruixats podran anar acompanyats de calamarsa o pedra. Cota de neu que s'ubicarà al voltant dels 2.600 metres amb unes temperatures que a les hores centrals del dia poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona setmana.
2: I prop d'un centenar de persones han tallat avui diumenge la carretera C53 al Pedrís de Bellcaire d'Urgell a la Noguera per protestar contra el permís concedit a una refineria de biometà a la Sentiu de Lleó. Denuncien que el projecte encara no disposa dels permisos d'obres dels dos ajuntaments afectats, la Sentiu de Sió i Bellcaire d'Urgell. Ja parlem en esports, ja que el Barça femení està disputant el seu partit contra el Bayern per accedir a la final de la Champions. Per ara el resultat és de 4-1 favorable a les blaugranes. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que a l'Escola Francesc Petoni Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 2 quarts de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del casal de joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral, amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027, que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos, de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702, mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024 als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartells de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrera_corre_de_nou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franqués aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Salvador.
1: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
3: That's right.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
5: Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Tarda de retencions a les principals artèries de Catalunya. 143.000 vehicles dels 280.000 previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquestes vacances del pont del 1er de maig, segons el Servei Català de Trànsit. A hores d'ara anem a repassar precisament aquestes carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autovia 2 i a Cuejorba en sentit Barcelona. Més endavant hi ha lentitud i atura des del Bruc a Collbató en sentit Barcelona i encara a la 2 hi ha retencions al llarg de 2 quilòmetres a Brera en sentit Barcelona per un accident que deixa només dos carrils oberts per circular. Més encara a la 2 hi ha retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona. La C-55 va carregada de Manresa a Castellgalí i de Sant Vicenç de Castellet a Castellbell i al Vilar en sentit sud. A la C-32 a l'autopista del Garraf hi ha retencions de Gavà a Sant Boi en sentit nord. A la G-6 i a Quart de Blanes a Tordera. La C-32, l'autopista del Maresme, aquesta via va carregada de Sant Vicenç de Montalt a Llavaneres i d'Argentona a Premià de Mar i també del Masnou a Tiana en sentit Barcelona. A la C-35 hi ha intensitat a Vidreres i Quart de Llinars a la Roca en sentit Granollers. A la Nacional 2 hi ha retencions a Vidreres i arribant a Tordera en sentit sud. A l'autopista AP-7 hi ha retencions de Sant Celoni i Granollers en sentit sud i a Barberà en sentit sud. També hi ha retencions al Perelló en sentit nord, de Roda de Barà al Vendrell en sentit nord i després hi ha retencions de Castellví de la Marca Vilafranca en sentit nord. També hi ha lentitud a Subirats en sentit Martorell. A la C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha cua a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre l'Onze de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Pesós. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: I un últim apunt a mobilitat, ja que Rodalies demà fa un pas més per recuperar la normalitat prèvia a l'accident ferroviari de Gelida. Aquesta propera setmana reobran diversos trams clau de les línies R15, R3 i R4. I aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers, una dona ha estat donada d'alta al lloc i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I seguim en plana de successos, ja que una dona de 57 anys i el seu gos han mort aquesta matinada en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra també han detingut aquesta nit un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella. I en esports, el Barça femení ja té el bitllet a la final de la Champions a Oslo contra l'Olympique de Lió, després de vèncer el Bayern de Munic per 4-2. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, espais d'acompanyament familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que a l'Escola Francesc Petó i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts, de 5 a 2 quarts de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous, de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8, el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i, a més, el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres, dia 8, tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al parc de Can Morral, amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027, que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos, de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93-770-2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024 als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93-770-3458 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93-770-5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida a Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
7: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova. El

0: Exacto.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. A Ràdio... El cap de setmana passa amb Ràdio Obrera.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioabrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Des de les 12 fins fa una hora han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 207.000 vehicles. Aquesta xifra representa el 74% dels 280 vehicles previstos fins les 12 de la matinada d'avui. I tot i això, ja, tot i que ha sigut bastant esglaonat, hi ha sigut també una tarda de bastantes retencions en les principals artèries del país. Anem a repassar precisament l'estat d'aquestes carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades de Llinars a Granollers en sentit sud, intensitat a Barberà en sentit Tarragona. També comentar-vos que la mateixa P7 i a l'antitud i aturades a l'Aldea en sentit nord, a Banyeres del Penedès en sentit nord i a Vilafranca també en sentit Martorell. A la Nacional 2 i retencions arriben a Tordera en sentit sud, a la C35 i intensitat de Llinars a la Roca del Vallès en sentit Granollers, la C31 hi ha trànsit intens a Badalona per anar cap a Barcelona, la C32, l'autopista del Garraf va carregada de Gavà a Sant Boi en sentit nord, a la C55 hi ha trams de lentitud de Manresa, Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet a Castellvell i el Vilar en sentit sud. A la 2 hi ha cua jorba en sentit Barcelona i retencions del Bru Cabrera i de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20 hi ha cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i Esplugues, la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Sanadria a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sanadria al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: I parlem ara d'art, en concret d'un col·leccionista, el col·leccionista contemporani Juan Mateos, que ha mort als 92 anys. Mateos va estar un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment reconegut per la seva dedicació als principals creadors del segle XX. I seguim en aquesta plana cultural i anem fins a Falset, on arriba el punt i final de la 31a Fira del Vi, que ha servit aquest cap de setmana més de 56.000 degustacions, mentre que més d'unes 30.000 persones han assistit algun dels actes d'aquest cap de setmana. Gairebé tots els tastos que s'han organitzat al llarg del cap de setmana han omplert totalment o han estat a prop de fer-ho, ja fossin gratuïts o de pagament, i se celebressin a Falset o en altres pobles de la comarca del Priorat. La que també s'ha acabat és la 37a edició de la Fira de Titelles de Lleida, que ha plegat centenars de persones als carrers i places de la capital del Segrià. Ja anem a parlar d'esports, ja que el Barça femení ja té el bitllet a la final de la Champions a Oslo contra l'Olímpic de Lió, després de vèncer el Bayern de Múnich per 4-2. I qui decidirà la Lliga avui serà el Real Madrid espanyol, que comença a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:45 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, espais d'acompanyament familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I les pors, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que l'Escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 2 quarts de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i, a més, el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres, dia 8, tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral, amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027, que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos, de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93-770-2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93-770-3458 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93-770-5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartells de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al Parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franqués aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
8: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radiobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera, amb tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. El retorn del pont del 1 de maig ha estat marcat per la pluja i per les retencions a bona part de la xarxa viària catalana, especialment a l'AP7. Segons el Servei Català de Trànsit, fins a 8:45 de la tarda ja havien tornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 248.000 vehicles, més d'un 88% dels 280.000 previstos fins a la mitjanit. La mobilitat ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, però la pluja ha complicat sobretot el retorn de la tarda amb un pic de 92 quilòmetres de retencions a tota la xarxa. A hores d'ara, les carreteres catalanes ja no presenten problemes més enllà de retencions puntuals a les entrades de la capital, de Barcelona. I seguim parlant en clau de mobilitat, ja que Rodalies fa un pas més cap a recuperar la normalitat prèvia de l'accident ferroviari de Gelida. Aquesta propera setmana reobren diversos trams claus de les línies R15, R3 i R4. I anem fins a Cunit, on l'Ajuntament busca crear oportunitats per connectar empreses i persones que busquen feina. Ens ho expliquen des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo.
3: L'Ajuntament de Cunit impulsarà una nova edició de l'Speed Job Dating, que tindrà lloc el 6 de maig, una iniciativa que facilita trobades ràpides entre empreses i candidats amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral. La jornada permet als participants presentar el seu perfil professional en entrevistes breus i directes, mentre que les empreses poden conèixer diversos aspirants en poc temps. Aquesta proposta s'emmarca en les accions municipals per fomentar l'ocupació i dinamitzar el teixit empresarial local.
2: I del Baix Penedès anem fins a la Noguera, on prop d'un centenar de persones han tallat avui diumenge la carretera C-53 al pedrís de Bellcaire d'Urgell per protestar contra el permís concedit a una refineria de biometà a la Sentiu de Sió. L'empresa ha reiterat la seva intenció d'iniciar les obres de la macrorefineria de biometà durant el primer trimestre de 2026. Tanmateix, segons denuncien els manifestants, el projecte encara no disposa dels permisos d'obres dels dos ajuntaments afectats, la Sentiu de Sió i Bellcaire d'Urgell. I mig miler de ciclistes s'han sumat avui diumenge al migdia a la cinquena Quidical Mas de Barcelona per reclamar una ciutat més pensada per anar amb la bicicleta i reivindicar el dret dels infants a desplaçar-se sobre dues rodes amb seguretat. Els usuaris reclamen carrils bici més segurs a la capital catalana i ampliar l'oferta d'aparcaments al voltant dels col·legis, entre d'altres premisses. I un apunt d'última hora, l'avió del president espanyol Pedro Sánchez ha hagut d'aterrar d'imprevista a la capital turca, encara a causa d'un incident de caràcter tècnic de l'aparell. Segons ha informat la Moncloa, seguiran el viatge demà cap a Armènia. I en esports, l'Espanyol ara a les 9 comença el seu match contra el Real Madrid, un partit on si guanyen li donarien la Lliga al Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
0: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit. Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Rodalies fa un pas més que per recuperar la normalitat prèvia de l'accident ferroviari de Gelida. Durant aquesta propera setmana que comença aquesta matinada, s'aniran reobrint diversos trams clau de les línies R15, R3 i R4. I seguim parlant de la mobilitat, ja que el retorn del pont de l'1 de maig ha estat marcat per la pluja i per les retencions a bona part de la xarxa viària catalana, especialment a l'AP7. La mobilitat ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, però la pluja ha complicat sobretot el retorn de tarda amb un pic de 92 quilòmetres de retencions a tota la xarxa. I prop d'un centenar de persones ha tallat avui diumenge a la carretera C53 al Pedrís, a Bellcaire d'Urgell, a la Noguera, per protestar contra el permís concedit a una refineria de biometà a la Sentiu de Sió. L'empresa ha reiterat la seva intenció d'iniciar les obres de la macrorefineria de biometà durant el primer trimestre de 2026. Tanmateix, segons anuncien, el projecte encara no disposa dels permisos d'obres dels dos ajuntaments afectats, la Sentiu de Sió i Bellcaire d'Urgell. I seguim a la plana de Lleida, ja que l'alberg municipal de Serós, al Segrià, obrirà portes demà per donar servei i allotjament a persones en situació de vulnerabilitat que busquin feina durant la campanya agrària. L'equipament de titularitat privada disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats. I parlem d'una notícia que ve des de la informació de la Moncloa, ja que l'avió del president espanyol, Pedro Sánchez, ha hagut d'aterrar d'imprevist a la capital turca, a Ankara, i a causa d'un incident de caràcter tècnic a l'aparell. Sánchez volava cap a Armènia a la cimera de la Comunitat Política Europea i la delegació espanyola passarà la nit a la capital turca, segons, com us dèiem, ha informat la Moncloa. En successos, una dona de 57 anys i el seu gos han mort aquesta matinada en un incendi d'habitatge a Vilanova i la Geltrú. I paral·lelament, també en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit passada un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval a Barcelona. En plana internacional, l'Organització de Països Productors del Petroli, la OPEP, augmentarà la producció de cru amb 188.000 barrils diaris a partir de juny. L'increment, però, continua sent simbòlic, mentre continuï tancat l'estret d'Hormuz per la guerra a l'Orient Mitjà. I ens anem en cultura i a Girona, que ha baixat el taló de les trenes en una edició que ha reunit més de 32.500 espectadors. Búhos, en plena gira de celebració dels seus 20 anys, han estat els encarregats de posar el punt i final al festival amb dos concerts a les escales de la catedral de la capital gironina. La banda ha combinat grans èxits amb les cançons del disc Sempre dempeus. I l'Espanyol per ara segueix amb empat amb el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
3: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.
4: Els diumenges a les 10 de la nit, Don't Stop Dancing. Les novetats, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Cada diumenge a les 10 de la nit, amb José Antonio Castillo, dues hores amb el millor ritme a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat. Y a Instagram y Facebook, seguidnos a DSD Radio Dance.
5: Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita.

0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i tota la informació. Ràdio Abrera.
1: Els diumenges a les 10 de la nit, Don't Stop Dancing. Les novetats, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Cada diumenge a les 10 de la nit, amb José Antonio Castillo, dues hores amb el millor ritme a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat. I a Instagram i Facebook, segueix-nos a DSD Radio Dance.
2: Estamos de vuelta. Continúa Don't Stop Dancing.

you can believe is gonna take the rest of my life.

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Quise que te fueras, pero cierra todo antes de irte. Yo sé que lo has hecho a tu manera y no te culpo porque yo también lo hice.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
2: 107.9.
1: La banda sonora de les teves nits.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: llegi.
1: 107.
2: Ràdio Abrera. És la una.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Què passa, Aro? Com estàs?

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.